0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. L'empresari Víctor de Aldama ha desvinculat Francine Armengol i qualsevol altre membre de l'anterior govern del cobrament de comissions pel cas Mascaretes. L'empresari compareixia ahir a l'Audiència Nacional com a investigat al cas Coldo arran de l'informe de l'UCO sobre els contractes de matèria sanitària adjudicats per Balears a la presumpta trama durant la pandèmia. Avui és divendres 22 de maig. Pablo Hernández és al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Aina Escandell. Presentarà un recurs.
1: Ho farà l'Ajuntament de Ciutadella contra la sentència del Tribunal Superior que ordenava revertir la reforma de la plaça del Born.
0: Xoc entre Cort i el Bisbat.
1: Pel desallotjament de l'antiga presó de Palma, l'Ajuntament ha sol·licitat que aculli a les 107 persones que encara hi viuen, tot quant el Tebull assegurà ahir que encara ningú s'havia posat en contacte amb ells.
0: I en els esports?
1: El Mallorca afronta demà la darrera jornada de Lliga Son Mos contra l'Oviedo, un partit decisiu en què no només necessita guanyar per mantenir-se a la primera divisió, sinó una carambola de 3 de resultats més.
0: Anem a consultar la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears es manté el temps estable i l'ambient d'estiu. Pugen lleugerament les temperatures i s'esperen màximes de 28 graus a Palma, 26 a Mahó i a Eivissa i 23 graus a Formentera. Avui dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de llevant amb brises del litoral. És una informació d'AMR.
0: En aquests moments tenim 16 graus a Palma i Eivissa, de 8 a Mahó, 20 a Formentera. I anem a conèixer com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobam circulació lenta a l'autopista de Llucmajor, en sentit cap a Palma, a l'altura de l'aeroport, també a l'autopista d'Inca, des de Consell fins a Santa Maria, també s'arriba a Son Cladera ja fins a l'incorporació en via de cintura, a la via de cintura, sobretot dificultats en sentit Andratx, des de l'Estadi Balear fins a la sortida cap a Esquerra Aragó, també a l'altura de la Taulera, i també en sentit cap a l'aeroport, trobament circulació lenta a l'estúnel de Gènova. A la carretera de Maracó també s'ha arribat a Palmes algo lentes. Tot, molt bon dia.
0: Comencem parlant de tribunals perquè Víctor de Aldama ha desvinculat Francine Armengol i la resta de membres de l'anterior govern pel cobrament de comissions pel cas Mascaretes. L'empresari compareixia ahir a l'Audiència Nacional com a investigat en el cas Coldo, com saben, arran de l'informe de l'UCO sobre els contractes de matèria sanitari adjudicats per Balears a la presumpta trama durant la pandèmia del coronavirus.
1: Aldama diu que no li consta que cap membre del govern balear reclamés doblers pels contractes de mascaretes amb Soluciones de Gestión, pels quals l'executiu va pagar poc més de 3.700.000 euros. A diferència, ha insistit d'Àngel Víctor Torres, l'expresident de Canàries i avui ministre, del que recorda que Coldo li va dir que li havien de donar 50.000 euros. L'informe de la Guàrdia Civil exposa que els contractes durant la pandèmia del coronavirus eren part de la contraprestació mensual de 10.000 euros en efectiu que Aldama pagava a Coldo per tenir accés a l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. Aldama ha declarat durant una hora, ha insistit en que els 10.000 euros no eren exclusivament a canvi dels contractes de mascaretes, sinó que eren per un pagament en general. El PSIP exigeix disculpes i el PP insisteix en la complicitat d'Armengol amb la trama.
0: I també en tribunals, l'expresident del Parlament Balear, Baltasar Picornell, haurà de prestar declaració davant del jutge dia 11 de juny com a investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos, a les xarxes socials i haver-li dit putonazi. Així ho explicava el propi Picornell a les seves xarxes. Més per Mallorca ha expressat el seu suport a Picornell. I més qüestions judicials, en aquest cas ara a Menorca, perquè l'Ajuntament de Ciutadella presentarà un recurs contra la sentència del Tribunal Superior que ordenava revertir la reforma de la plaça del Born, que l'havia convertit en una àrea només de vianants. Paula Bendito, bon dia.
4: Bon dia. Per ara els cotxes continuen sense poder-hi entrar. El consistori negociarà amb els comerciants perquè retirin la denúncia i continuarà treballant per resoldre les mancances assenyalades pel Tribunal Superior, com la falta d'informes tècnics. Escoltam la batllessa de Ciutadella, Maria Jesús Begú.
5: Seguirem lluitant per tornar a tenir la romba aquestes mesures a partir de la cassació. Paral·lelament, el procés judicial farà el seu camí. I els nostres advocats faran la feina que es considerin i l'Ajuntament seguirà amb el procés administratiu que es consideri.
4: El PP critica la gestió del govern local de coalició d'esquerres i demana a l'Ajuntament que reprengui el projecte des de l'inici. Juana Mari Pons és la portaveu.
6: Val més reconèixer els errors i començar de zero i fer les coses bé que no gastar més doblers.
7: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: 7 i 50 minuts. Parlem ara del xoc entre l'Ajuntament de Palma i el Bisbat de Mallorca pel desallotjament de l'antiga presó. L'Ajuntament ha sol·licitat del Bisbat que, en cas de disposar d'allotjament per acollir les 107 persones que encara hi viuen allà, l'habiliti d'immediat.
1: Tot això quan aquest dijous acabava el termini pel desallotjament voluntari del complex i avui Cort es remetrà l'expedient al jutjat per demanar el desallotjament forçós. El Bisbat, recorda'm, s'havia oferit acollir una part dels ocupats, però assegurà ahir que encara no havia rebut cap resposta per part de l'Ajuntament, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull.
8: El que deim és que mos diguin en quin d'acuí, estem amb les portes obertes. És raro que després de dir que n'han tret 100 d'allà dins, que no mos hagin dit res. I això que jo els hi he recordat a qualcú.
0: I avui és previst que arribin a Barcelona els quatre activistes de les Balears detinguts per Israel i alliberats ahir. Són el mallorquí Toni Riera, els menorquins Lluís de Moner i Alonso Santos, i un ibicen que s'estima més romandre l'anonimat. Ahir van ser deportats en un vol procedent de Turquia. El seu alliberament ha provocat la suspensió de la concentració prevista avui per demanar precisament una solució i exigir la implicació dels governs espanyol i Balear. I més qüestions. El govern balear ha votat a favor del Pla Estatal d'Habitatge que suposarà per a les Illes 168 milions d'euros fins al 2030. El Consell d'Habitatge ha donat suport a repartiment, ha dit, per responsabilitat.
4: Una quantitat que es destinarà íntegrament als programes i a les iniciatives del Pla de Xoc que ja s'està aplicant en les Illes. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge.
9: Queremos que quede muy claro que de esos 168 millones, la aportación que corresponde al Estado, es cierto que se multiplica por 3, pero no debemos olvidar que la aportación de nuestra comunidad autónoma se multiplica por 7.
4: Un pla de xoc que ha assegurat reconeix que hi ha un problema d'oferta. Per aquest motiu, el 40% dels lloguers aniran destinats a la construcció i a la promoció d'habitatge públic.
0: I això quan el govern ha celebrat l'anul·lació del registre únic d'arrendaments de curta durada per part del Suprem. Considera que no és l'Estat, sinó les comunitats autònomes les que tenen competències en aquest sentit.
1: En un missatge a la xarxa social X, el conseller de Turisme, Jaume Boussà, diu que el fet de tenir el registre centralitzat només genera inseguretat jurídica, burocràcia i fracassos.
0: I l'Ajuntament de Santa Eulària, per cert, ha sancionat amb 446.000 euros un cas de lloguer turístic il·legal al nucli de població Jesús de Ses Torres. Segons s'ha informat el consistori, la propietat comercialitzava un habitatge particular del carrer Pío Baroja com una estada turística vacacional sense disposar de la corresponent autorització per realitzar aquest canvi d'ús.
1: La sanció va ser aprovada fa just un any i era de 580.000 euros, però la propietat va al·legar, entre d'altres qüestions, inexistència d'infracció urbanística, prescripció, manca de competència municipal i vulneració del principi de doble sanció. Després d'analitzar el recurs, l'Ajuntament ha estimat parcialment algunes d'aquestes al·legacions i ha rebaixat la quantia fins als 446.000 euros, tot i que no ha estimat la inexistència d'infracció urbanística.
0: Més qüestions. Els metges estudien noves mesures de pressió per minimitzar l'impacte de la vaga en els pacients. Després d'una nova setmana de mobilitzacions, tornaran a fer-ho novament entre el 15 i el 19 de juny. Després de l'estiu, decidiran més estratègies de confrontació.
4: Entre elles estudien renunciar a l'activitat voluntària, denunciar davant la Comissió Europea o convocar una vaga indefinida. Així ho ha explicat el president de la Conferència Espanyola de Sindicats Mèdics, Miguel Lázaro, durant la concentració que es va produir a Hora Baixa a la plaça de la Reina.
10: La única herramienta real de influir en la sanidad pública es la huelga. No hay otra, puesto que el gobierno no nos ha llamado para negociar. Esperamos que ante el clamor de toda esta semana que ha habido en toda la comunidad, en todas las comunidades, nos llamen a negociar. Si es que lo que queremos, vuelvo a decirlo, es negociar, pero negociar de forma interministerial.
4: La quarta setmana de vaga de metges per reclamar un estatut marc propi a les Balears amb un total de 212 operacions suspeses i més de 11.000 consultes suspeses. Segons les dades oferides per l'Ipsalut, només ahir es van anul·lar 41 intervencions quirúrgiques, 1.418 consultes i proves diagnòstiques i gairebé 1.700 consultes d'atenció primària. Segons el sindicat Cimeval, el seguiment mitjà de les aturades ha estat del 90% del servei d'anestèsia, del 80% de consultes externes i radiologia i del 50% d'atenció primària.
0: I més qüestions sanitàries, l'ampliació del cribratge de càncer de mama anunciada pel govern central beneficiarà 80.000 dones a les Balears. Ara mateix les mamografies per a la detecció precoç de la malaltia es fan de forma rutinària a les dones que tenen entre 50 i 69 anys i el Ministeri de Sanitat ha comunicat que les proves es faran des dels 49 fins als 74 anys.
4: La mesura, però, no estarà del tot implantada fins d'aquí 6 anys, segons ha informat la consellera de Salut, Manuela García.
11: Formado por parte del Ministerio y pasa a formar parte de la cartera de recursos, pues de la cartera de prestaciones, perdón, del sistema, tendremos unos 3 años para elaborar cómo se va a poder introducir esto y unos 6 años para que en esos dos grupos de edad tengan el 100% de la cobertura.
4: Així, el programa de cribratge de càncer de mama a les Balears arribarà a les 245.000 dones. Se desconeix el cost de l'aplicació a nivell autonòmic, però a nivell nacional suposarà més de 500 milions d'euros. Des de l'Associació Espanyola contra el Càncer, a les Balears valoren positivament la mesura, però demanen que vingui acompanyada de més recursos.
0: Més qüestions. A Eivissa, el Partit Popular i el PSOE es culpen mútuament del macroprojecte d'Aena, que preveu incrementar un 30% la superfície aeroportuària i passar de 17 a 32 portes d'embarcament.
1: El PP assegura que va en contra de les polítiques de contenció turística que asseguren han duit a terme aquests darrers anys a l'illa. El PSOE, per part seva, ha anunciat que presentarà una moció conjunta amb Esquerra Unida Podem per mostrar el seu rebuig frontal a un projecte que, diuen, no està dins els objectius de sostenibilitat que defensen a l'illa. Són els portaveus del PP d'Eivissa, Toni Ramon, i del PSOE, el conseller Elena López.
12: Eivissa ha demostrado que se puede hacer un trabajo en ordenación y que la temporada turística puede funcionar bien. Y lo que no tiene ningún sentido es que ahora el gobierno de España venga a imponer un macroproyecto, una macroampliación.
13: Fan aquestes declaracions, però per una altra banda, la realitat, els fets de les polítiques del Partit Popular a nostra illa és tot el contrari, no? És una oportunitat més que han volgut aprofitar per atacar el govern d'en Pedro Sánchez, i en aquest cas jo crec que s'han equivocat, perquè hem de recordar que qui va privatitzar Aena va ser el propi Partit Popular.
0: 3 minuts per les 8. Temps ara, Paula, per parlar d'actualitat esportiva.
4: El Mallorca afronta demà la darrera jornada de Lliga Somos contra l'Oviedo, un partit decisiu en què no només necessitaran guanyar per mantenir-se a la primera divisió, sinó una carambola de 3 resultats més. Els mallorquinistes estaran pendents que ells i el Sassuna perdin i que el Llevant puntuï. Tot i ser complicat, molts no perden l'esperança. David Sastre és el president de la penya de Sabileta.
14: Molt complicat, però no se donarà per perdut, i com aficionat i com a penyista, jo aniré dissabte en el partit amb totes les ganes d'intentar animar, perquè, vulgui o no, els jugadors pues, sempre tenen aquest plus si l'afició anima i està donant suport.
4: El Mallorca Oviedo i la resta de partits de la jornada se disputaran demà a les 9 del vespre. En tennis, Jaume Munar s'acomiada de l'ATP 250 de Ginebra després de caure als quarts de final contra Mariano Navone per un contundent doble 6-2. El de Santanyí posa rumb ara a París, on debutarà a Roland Garros dilluns que ve contra el polonès Hubert Hurkacz, actual número 78 del rànquing ATP. I en bàsquet, l'Èstia Menorca se juga avui a Vintaufa poder continuar lluitant per l'ascens a l'ACB. Després de perdre els 2 primers partits de l'eliminatòria contra el Lima Coruña fora de casa, els menorquins necessiten una victòria avui a partir de les 9.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la 1:30. El govern interposarà un recurs davant del Suprem contra el Reial Decret que regula el procés extraordinari de regulació de migrants. Demana que sigui suspès cautelarment pel gran impacte que asseguren suposarà per les Illes. Antoni Costa, portaveu del govern.
1: Que l'impacte siga substancial, que s'increment de costos en serveis públics fonamentals siga significatiu, més metges, més professors, més etc. I en el mateix temps, el govern central mira cap a una altra banda. Ni un duro més.
0: Avui és divendres 22 de maig. Amb Víctor Bejarano, el control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Aina Escandell. Els ciutadans balears de la flotilla tornaran demà.
2: Si no hi ha sorpreses de darrera hora, els 4 activistes arribaran demà a Barcelona després d'haver estat retinguts per Israel.
0: El 8% dels turistes que venen a Balears s'allotgen hotels de luxe.
2: I fan una despesa de 731 euros diaris de mitjana, segons un estudi de la UIB i el govern.
0: I també tenim titular d'esports.
2: Darrer entrenament del Mallorca abans del decisiu partit de demà contra l'Oviedo, que el pot tornar a la segona divisió 5 anys després.
0: Anem a consultar la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
3: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears tenim un dia d'ambient assolellat en què les temperatures se mantenen sense canvis o continuen pujant lleugerament. Podem arribar a màximes de 28 graus a Palma, 26 a Mahó i a Eivissa, 23 a Formentera. Demà dissabte tindrem un altre dia d'ambient assolellat i les temperatures se mantindran amb poques variacions. Se preveuen màximes de 29 graus a Palma, 26 a Mahó i a Eivissa, 23 a Formentera. És una informació d'AEMET.
0: 1:31, és divendres. Avui toca A Punt Cultural amb Laura Ruibal.
4: A Punt Cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
5: Bon dia, comença A Punt Cultural, el programa d'oci i cultura de Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears, com cada divendres. Vos acompanyem fins a les 2 de l'hora baixa per proposar-vos els millors plans per al cap de setmana. Avui ens endinsam a les pàgines de Los Malos Muertos, una novel·la negra que acaba de publicar l'escriptora i periodista Elisabeth Anglerill. A l'agenda del cap de setmana farem aturada Inca, on avui se lliuren els premis anuals de l'Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears. I com cada divendres, parlarem de cinema amb els responsables de Cine Ciutat. Així que pren nota i no perdis detall. Vos parla Laura Ruibal, al control tècnic tenim José Miguel Blasco. Comença A Punt Cultural. Avui encetam A Punt Cultural parlant de literatura, concretament del llibre Los Malos Muertos, escrit per la periodista Elisabeth Anglerill, que ha estat companya de Radio Televisió Espanyola i que debuta en la novel·la de ficció amb aquest llibre. És una novel·la negra amb tints històrics que ens situa l'any 2012 en la troballa de restes humanes al jaciment arqueològic d'Empúries, que no encaixa amb els enterraments d'un antic enclau grecorromà. És un llibre que se presentarà dilluns que ve, dia 25 de maig, a la llibreria La Biblioteca de Babel de Palma. Saluda'm ja, Elisabeth. Bon dia i benvinguda.
6: Hola, bon dia.
5: Tot d'una entrada en matèria sobre el contingut d'aquest llibre, però abans m'agradaria demanar-te com ha estat l'acollida en aquest mes i mig d'ençà de la seva publicació.
6: La veritat és que jo estic molt contenta perquè el feedback que estic rebent, sobretot de les lectores i els lectors, és molt positiu. A mi, quan fins i tot algú que et coneix et diu, ai, doncs et compraré la teva novel·la, doncs et sembla bé, però dius, jo el que vull és que em diguis el que et sembla, no? I tant el que ha sortit publicat com el que he anat rebent jo directament és, doncs, que és una novel·la que s'agafa i ja no la deixes anar. I això, per mi, parlant de novel·la negra, em sembla que és clau. I doncs bé, en aquest sentit podria anar analitzant-la, però crec que no és el que em pertoca ara mateix. La veritat és que estic molt contenta d'aquesta rebuda, això.
5: És la teva primera novel·la de ficció? No sé com ha estat aquest vot per tu.
6: Doncs la veritat és que per mi la ficció sempre ha estat envoltant-me. Vull dir que jo he escrit relats, alguns els he publicat, altres no, però és cert que mai m'havia enfrontat a un projecte tan ambiciós com una novel·la, i a més una novel·la negra, que he de dir que no és una mena de redacció, d'escriptura que et surti de les tripes i que vagis fent en forma de santa portar, no? pel que va fluint, sinó que és un tipus de novel·la que implica un joc mental i, per tant, ha d'estar estructurada, molt pensada, reflexionada, perquè, si no, després les coses no encaixen. Per tant, sí que és un repte, i et diria precisament això, que m'ho vaig imposar com un repte, passar de la no-ficció a la ficció. D'altra banda, penso que també és bastant orgànic aquest salt per una periodista, en el sentit que treballem amb una eina que són les paraules i expliquem històries. És veritat que com a periodista t'has d'enganxar a la realitat i has de ser el més fidedigne possible al que t'aporten els testimonis amb els que estàs entrevistant, per exemple, i que en la ficció doncs, pots fer volar, no? Però hi ha al darrere tot un treball d'investigació prèvia, per exemple, que és molt similar.
5: Ho comentàvem abans a la presentació que la trama se desferma per la troballa de restes humanes al jaciment d'Empúries, però hi ha un segon cos que apareix a una platja i que precipita tota aquesta investigació. No sé què ens pots avançar del contingut de la novel·la per als oients que estiguin ara sintonitzant aquest programa Punt Cultural i que pot ser que dilluns vagin a la llibreria a escoltar-te una miqueta la presentació.
6: La veritat és que és molt difícil parlar d'una novel·la negra sense fer allò spoilers. Aleshores, jo vaig amb peus de plom. De tota manera, el que sí puc explicar és que és una novel·la que té dues línies temporals, és a dir, que passa en dues èpoques diferents, i això potser la fa molt atractiva, al 2012 i a 1912. Per què? Perquè moltes de les coses que passen a 1912, en un moment d'auge de les excavacions arqueològiques a les ruïnes d'Empúries, al jaciment grecorromà, es colen per escletxes del temps per arribar al present i tenir unes conseqüències que canvien i sacsegen la vida d'algunes persones. Això em sembla com molt atractiu d'entrada. La novel·la és com un jaciment arqueològic en si mateix, no? Vas excavant capes i tu et pots quedar amb la superfície, la part de qui és l'assassí, no? El clàssic estereotip de novel·la negra, o si vas allò aprofundint amb el teu pic i pala, doncs trobaràs altres capes de temes diferents que poden també ser seductors. Però sempre pensant en aquest entorn mediterrani, de dues èpoques diferents, o sigui que hi ha una mica de novel·la històrica, de que veiem allà com treballen els arqueòlegs, els envoltats de jornalers i peons, gent que visita el jaciment per veure què s'hi fa allà, molta curiositat, i almenys a mi és una època que em resulta molt, molt atractiva.
5: Clar, com t'has documentat per fer-ho? Perquè, a més, apareixen alguns personatges reals, no?, dins la novel·la. No sé com ha estat aquest procés de documentació.
6: Sí, efectivament. Hi ha dos personatges que, tot i que tenen unes aparicions breus, van existir realment. Són Josep Puig i Cadafal, que és l'arquitecte intel·lectual, polític i prohome de principis de segle XX, que va estar molt vinculat a Empúries. De fet, va ser un dels impulsors de que es fessin aquestes excavacions, aquestes expedicions allà. I, d'altra banda, Caterina Albert, que amb el pseudònim de Víctor Català va escriure una de les cimeres del naturalisme català, que és l'obra, la novel·la Solitud. A més, ella també vivia a l'Escala, era de l'Escala, és una nissaga de família burgesa del poble, i va col·laborar també molt en Empúries, i de fet li interessava l'arqueologia i va excavar doncs, en terrenys que no eren d'Empúries en aquell moment encara, sinó que eren terrenys privats, però que també doncs, com que formaven part d'aquest entorn doncs, va poder trobar algunes peces arqueològiques. No? Aleshores, són els únics personatges reals que apareixen a la novel·la, però sí que és cert que tant fer la recerca sobre ells com sobre tot el que és la societat i el món d'aquest petit poble costaner i pesquer de l'Escala a principis de segle XX, doncs sí que ha portat una tasca d'investigació i documentació a llibres, biblioteques, que a mi em sembla fascinant, d'altra banda, estar una tarda en una biblioteca, a la Biblioteca de l'Escala en concret, buscant revistes antigues per veure com, quines cançons sonaven en aquella època, quins eren els problemes més importants o les troballes que es feien en aquell moment. A mi això em sembla apassionant.
5: Com dèiem abans, la novel·la té una trama complexa de moltes capes. És un llibre que, més enllà del que és una novel·la negra, parla també de poder, de restitució del patrimoni, de revisió històrica i de qui controla els relats històrics.
6: Exacte. Sí. Això em referia quan jo parlava abans de les capes, i ara tu ho recordaves, doncs que hi ha molta capa a trobar a la novel·la, i això és intencionat, i aquestes que esmentaves de qui construeix el relat històric, a mi m'interessa moltíssim. M'interessa molt en el micro i en el macro, és a dir, en el micro de la història familiar, que és una qüestió que apareix a la novel·la, i també del que és la història col·lectiva d'un país o d'una contrada, perquè realment te trobes en què el relat està construït per qui ha tingut l'autoritat o el poder. I potser aquella no és la veritat que escollirien altres persones que no han tingut l'oportunitat de fer la seva versió com a versió pública, no? Aleshores, qui avanci en la lectura de la novel·la es anirà trobant amb tot això, no? I aleshores s'anirà sorprenent, i a mi el que m'encantaria és que quan tanqués el llibre, doncs això li generés alguna reflexió o alguna pregunta, no? No sóc tan prepotent com per donar respostes, cap ni una, però sí com de dir, ai, això ho vull pensar i vull buscar informació més enllà, o revisar fins i tot amb esperit crític coses que m'expliquen o que jo mateix o jo mateixa he donat per segudes.
5: Elisabet, no hem parlat encara dels personatges del llibre. Què ens pots contar d'aquesta construcció dels personatges, que crec que també són interessants, no? Els personatges principals.
6: Jo diria que és una novel·la amb doble ànima, perquè hi ha dos grans figures protagonistes. D'una banda, parlaríem d'Alexa Bell, que és una agent local a 2012, a la trama contemporània, que una dona amb ambicions, que té certes aspiracions professionals que fins ara no han estat possible assolir, però que de sobte es troba en un cas que, tot i sent policia local, li toca participar en la investigació judicial per uns fets que, bueno, ja s'anirà trobant la lectora o el lector quan comenci a llegir. I és una persona, doncs, amb moltes inseguretats, amb certs bloquejos, amb certes zones ombrívoles al seu interior, que es trobarà sacsejada per aquestes restes humanes que es troben. I d'altra banda, a la trama de 1912 ens trobem a Mateu Mercader, que és un personatge entranyable perquè és un idealista que vol transformar el món, que vol fer història, i quan el destinen com a arqueòleg ajudant a l'expedició del jaciment d'Empúries, doncs sent que ha arribat el seu moment gloriós. I aleshores arriba allà amb aquestes ínfoles, amb aquest agosarament de la joventut, i es troba que la realitat, doncs, no és tan idíl·lica i romàntica com havia ell pensat. I això també el posa en un lloc on li és difícil mantenir una línia recta en el sentit de rectitud, no?
5: El conflicte, allà, no? Conflicte moral.
6: Exacte. Li comencen a passar coses i veurem de quin cantó s'inclina la balança.
5: I ja per concloure, no tenim més temps, m'agradaria demanar-te, moltes vegades les novel·les negres formen sagues, jo no sé si has pensat en donar-li continuïtat.
6: La veritat és que ha estat una experiència tan gratificant que sí, que decididament ja només acabar el llibre vaig decidir que això havia de continuar, i de fet qui arribi al final del llibre sabrà que hi ha continuació i sabrà, a més, quina és aquesta continuació, perquè està molt clar. I això també és una satisfacció quan arriba algú que l'ha acabat i em diu, ostres, ara has de continuar perquè has de saber què passa amb... I aquí deixo uns punts suspensius i sí, de fet, estic en això, estic ja involucrada en un nou projecte, sí.
5: I d'Elisabet Anglerill, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Recordant que dilluns que ve, 25 de maig, Los Malos Muertos se presentarà a la llibreria, a la Biblioteca de Babel, aquí a Palma, a les 7 de l'hora baixa. Moltíssima sort.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres per dedicar-me aquests minuts.
4: A punt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
5: I repassem ara l'agenda del cap de setmana. M'acompanya per fer-ho Xisco Díaz. Bon dia.
0: Bon dia. Avui començam l'agenda del Teatre Principal d'Inca, on l'Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Balears lliura avui els seus guardons anuals, que comptaran també amb l'actuació en directe de Maria Hein. Com dos peixos vetes,
5: sempre estem enfrontats. Aquests guardons, que enguany arriben a la seva 20a edició, premien les categories d'interpretació, dramatúrgia, direcció i millor espectacle d'arts escèniques estrenats al llarg de l'any 2025.
0: Entre els nominats a millor interpretació masculina està Rodó Gené per la seva actuació a El Covard i Salvador Oliva per El malalt imaginari. Pel que fa a la millor interpretació femenina, les nominades són Lulú Cormicant pel seu treball a la peça Kiken, Carme González per Els darrers 6 dies i Laura Pons per la seva actuació a Laura.
5: En l'apartat de millor dramatúrgia, els textos seleccionats són Chocolate, de Rafa Gallego, La calidesa, de Marta Barceló, i L'arquitecte, de Josep Ramon Cerdà.
0: I la categoria de millor direcció, la figura de Rafael Duran compta amb una presència doble per les seves propostes a Chocolate i Desbarats. Comparteix nominació amb Neus Nadal, directora del muntatge Kiken.
5: I un altre esdeveniment per avui a Inca és el concert recital Revisions de Palestina. Se farà al claustre de Sant Domingo a partir de les 8:30. És una versió orquestral del compositor Miquel Brunet, inspirada en visions de la Palestina de Miquel Costa i Llobera i poemes dels poetes palestins contemporanis del llibre Si dius Gaza.
0: Sota la direcció musical de Xisco Amengual, amb l'orquestra Lauseta, intervindran també la coral de Felanitx, la coral de Son Cervera i l'Orfeo Artenanca, amb els recitadors Guillem Simó i Caterina Bibiloni, la soprano Irene Gili. Se farà també dissabte al Teatre de Lloseta i diumenge a l'Auditori de Porreres. Escoltam Miquel Brunet.
7: L'espectacle, que té la música com a base, també té uns recitats on se van alternant els poemes de Costa i Llobera, de Visions de la Palestina, amb poemes d'aquest llibre, Si dius Gaza, que ha estat publicat recentment, repeteix que a partir de poetes contemporanis i que parlen de la realitat d'aquell indret. Me voy a permitir ser mediocre,
5: macarra, prepotente, chabacana y vulga. Me voy a permitir. I donem ara un vot a Palma, perquè a l'Auditorium avui actua Luz Casal.
0: La cantant gallega arriba amb la gira de presentació del seu nou disc Me voy a permitir, un treball molt diferent dels seus discos anteriors, amb ritmes de fado i bolers, a més de rock. Són 10 noves cançons, on torna a demostrar que és una de les veus més inconfusibles de la música nacional. Serà a partir de les 9.
5: I també avui visita Palma una altra gallega, en aquest cas l'escriptora Lucía Soya,
0: que visita la llibreria Rata Corner per presentar la seva primera novel·la Comeràs flores, un èxit editorial que ha guanyat el premi El Ojo Crítico de Narrativa. Una novel·la sobre les moltes formes de maltractament psicològic, camuflades d'amor dins la parella i la presa de consciència per poder sortir-ne. La presentació començarà a les 7 de l'hora baixa i estarà dirigida per Marta Pérez. Escoltam Lucía Soya.
8: O sea, dentro del proceso de una relación de maltrato, darse cuenta es dificilísimo. Y una vez que te das cuenta, lo más difícil llega ahí. Tú crees que, bueno, pues ya soy consciente de que me están haciendo daño. Vale, pero ahora llega lo peor, ¿cómo salgo de aquí? Y cómo salgo de aquí, además, con todo lo que tiene Marina encima. Y sobre todo, con lo que no tiene. Poder adquisitivo, experiencia, amigas, familia.
5: I més sobre literatura, perquè aquest dissabte a Menorca se farà una vetllada literària en memòria de l'escriptor neerlandès Cesc Nooteboom, que va morir el passat mes de febrer i que va estar molt vinculat a l'illa.
0: Serà la Biblioteca de Sant Lluís a les 7:30 de l'hora baixa i consistirà en una lectura col·lectiva de fragments de diferents llibres de l'autor. Una dotzena de bous que recordaran el llegat de l'escriptor. L'acte està organitzat per la revista Sauba.
5: Dissabte, al Poble Espanyol se fa la tercera edició del festival Lens, sota el títol Convergence.
0: Música electrònica, l'art contemporani i noves tecnologies formen part d'aquest esdeveniment. El cartell musical està encapçalat per l'argentí Alexis Cabrera, Gaba, Bruno Aibo i Dani Casarano, figura de l'escena underground internacional, que culminarà la seva actuació en la presentació de The Light Collective.
5: I més festivals, perquè a Inca aquest dissabte se fa el Satellite Fest.
0: És la 5a edició d'aquest esdeveniment, amb un cartell on destaquen Maria Jaume, a qui sentiu de fons, Xisc, Ànimos Barrec, Sexeni, Remei de Calafresca o Riner, entre d'altres. Un festival que es farà al quarter general Luque, organitzat per la microcooperativa cultural Suscultura, amb entrades a un preu de 18 euros. Sona les notes de blues, el compàs.
5: I parlem ara de Capella. El grup vocal presenta Morgan, el seu nou disc, aquest dissabte a l'Auditorium de Palma.
0: Amb una llarga trajectòria dins l'escena musical catalana, Capella ha reinterpretat la música popular i la cançó contemporània, un llenguatge propi que es repeteix en aquest nou treball. Una actuació on podrem sentir títols com So de Pastera i L'amo de Son Carabassa, juntament amb creacions pròpies com aquest Morgan Blues que sentiu de fons.
5: I acabant l'agenda al Teatre Principal de Palma, on aquest diumenge se presenta el nou disc de Two Little Rooms.
0: La vocalista Aina Zanoguera i el pianista i compositor Gori Matas presenten el seu primer disc, que combina cançons que parlen del pas del temps, de la connexió amb la natura de Mallorca i de temes com l'amor, la por o la vulnerabilitat.
5: Gràcies, Xisco, i bon cap de setmana.
0: Adeu.

0: Apunt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
1: Amb aquesta sintonia arriba el temps de parlar de cinema. M'acompanya Javier Pachón, responsable de Cine Ciutat. Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Javier, començam amb les estrenes de la setmana, en aquest cas, con Love Me Tender.
3: Lui, c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
1: És, Javier, una pel·lícula francesa que tracta... És un drama, no?, sobre la maternitat i l'homosexualitat, els processos judicials...
2: Sí, bé, ara que estem en el Festival de Cannes, que bé, ahir va, els Javis varen presentar pel·lícula, crec que arriba aquesta pel·lícula de, que va ser nominada millor pel·lícula a la secció Una certa mirada, de l'any passat, del Festival de Cannes, i com tu dius, és una pel·lícula de, que xerra això, d'amor, de llibertat, de les relacions, de la família i de la maternitat, i ho fa des d'un... És molt dura, ho hem de dir, vull dir, però molt de pic sempre xerrant de l'estiu, com ara coses fresquetes i tal, n'hi ha d'alguns que mos agrada també un bon plat d'una cosa així com el remou per dins, i aquesta ho fa amb una interpretació espectacular, però sí, tracta d'una forma molt dura el procés d'una mare que s'ha separat perquè, bé, li agraden les dones i ha donat el pas de ser lliure en aquest sentit, i pareix que sempre que xerrem d'aquestes coses, que, com que està tot fet i tot el camí de la societat està fet, i clarament no ho és, i és el procés, les dificultats que troba, la pressió que fica el seu exmarit per separar-la del seu fill, i bé, el procés judicial que hi ha darrere d'això. I el procés personal, també, no?, de viure aquesta nova vida d'aquesta persona.
1: I anem ara amb una altra de les estrenes, en aquest cas, una pel·lícula espanyola, Dos dies.
4: Esta tarde convenia ir a pescar.
5: ¿Tú sola? ¿Con la barca?
4: Naturalmente.
1: Parlant de l'òpera prima de Gonzaga Manso, és una mirada neta sobre la bellesa, sense paternalismes. Què ens pots contar?
2: Ja, mira, però m'on anem, de Cannes a Màlaga, que va guanyar el Premi del Públic, i crec que dir que va guanyar el Premi del Públic xerra, és el millor que podem dir de la pel·lícula, perquè... realment és una pel·lícula que, va, que agafa en el públic, crec que connecta molt bé amb el públic perquè, pel que deies, no? Perquè xerra sense paternalismes d'una altra realitat, i és com els feim majors i la gent del nostre voltant que es fa major, no? I en José Antonio, vull dir, ja està perdent la memòria, no pot fer tot el que feia, o la gent, la seva família, per protegir-lo, li diu que no pot fer tot el, això que vol fer, i ell, que és un ben caparrut, com agafen el seu millor amic, en Mindo, de la infantesa, i li convenç per anar a pescar. I clar, la veritat és que n'hi ha coses que no van molt bé, i aquesta excusa, i bé, i aquesta situació li dona l'excusa per bé, xerrar de sa vida, de sa infantesa, de ses amistats, de com canvia tot. I jo vull citar en Jordi Batlle, de La Vanguardia, que xerra, que diu sa comparació amb, un poc com un Lemony Matau, no?, com a parella així de comedians clàssics del cinema, que no és una comèdia però te fa riure, perquè és això, té una mirada molt sensible i molt honesta de tot aquest procés, i crec que te permet veure també sa visió de sa família, que està preocupada, no?, perquè per el seu padrí o el seu pare se n'ha anat a pescar i consideren que no té edat per fer-ho, però també sa mirada d'ells, de com ho veu ells, viuen ells des de dins, i com els serveix per reflectir. És un carpe diem, en realitat. És un cant a sa vida, i crec que és molt alegre.
1: I anem ara, si te sembla bé, amb els esdeveniments de la setmana, començant amb el documental del mes, que se projectarà dilluns que ve, dia 25. Això que sentim és el tràiler de Writing Hawa, que és un documental sobre tres generacions de dones afganeses.
2: Sí, aquí tornem a xerrar de coses dures, però reals, i que crec que és important. I per això, per nosaltres, la línia de documental del mes és tan valorada i tan important per nosaltres, que és mostrar realitats. I n'hi ha realitats que són gracioses, n'hi ha realitats que són curioses, però també n'hi ha realitats que són dures, i aquí xerrem un altre pic de dones i de realitats de dones. Abans deia, sense que m'agradés l'expressió de gent normal, aquí jo diria que és una lluita de dones que volen ser persones, anava a dir persones normals, però és que volen ser persones, volen llegir, volen escriure, volen fer cinema. I Nahawa, que és la història d'una dona afgana que va ser obligada a casar-se quan era molt petita, quan té 52 anys comença a poder viure la seva vida en llibertat i comença a aprendre a escriure i a llegir, a ser independent, bàsicament. I el que passa és que tornen els talibans en espoda i tot això es trenca. I la història, la seva filla, la directora del documental, i xerra de Nahawa, de la seva filla, la directora, i la seva neta, i la dificultat que tenen les dones afganes per viure això com persones.
1: I anem ara canviant radicalment de tema. Continua també el cicle sobre l'univers Spielberg amb la projecció d'Atrápame si puedes.
6: I have an appointment with Mr. Morgan.
7: You're the young man who's writing the article for the school paper.
1: Un clàssic atemporal que mai falla. Se projectarà dijous que ve, dia 28, a les 7 de l'hora baixa. DiCaprio i Hanks, una química perfecta. Què ens pots contar?
2: Bé, jo aquí, l'únic esforç que he de fer aquí és limitar-me en els temps, perquè te podria recitar la pel·lícula de memòria. Per tant, jo crec que és una pel·lícula que hem de veure, perquè és un clàssic, com tu ben deies, perquè és una pel·lícula lleugera, però molt de matisos, i sobretot tenir l'oportunitat de veure-la en pantalla gran, restaurada, en 4K, veure aquestes interpretacions que comentàvem, i que té un càsting coral que completa aquestes interpretacions d'en Tom Hanks i Leonardo DiCaprio d'una forma magistral. No sé, és una pel·lícula que veig al Manco un pic cada any. Això que no saps què fer un dia, dius, ai, miraré això, perquè visualment és preciosa, els vestuaris, els escenaris... No sé, me pareix que és una pel·lícula que s'ha de veure un pic a l'any i que millor que enguany, la vegada que es vegi, sigui en pantalla gran, rodeat de gent i per riure hermós, plegats, perquè hi ha moments que me pareixen magistrals.
1: I gaudir també de la banda sonora de John Williams, una de les bandes sonores més jazzístiques i particulars, no?, d'aquest director, d'aquest compositor, que és un habitual de Spielberg. I ja tancant, perquè no tenim més temps, amb el Cine Ciutat Famílies, que projectau La rata pirata.
8: Aquesta és La rata pirata. Una bèstia astuta i dolenta...
1: Serà demà a partir de les 11.
2: Exacte, sí. És la nostra cita setmanal, una horeta i de projeccions entre La rata pirata i dos curtmetratges petits que farem després, i aprofitarem l'excusa per xerrar de coses, xerrar d'aventures i xerrar, ja t'ho dic, fins i tot de seguretat vial.
1: Idò, prenent nota, no tenim excusa per no anar al cinema. Javier Pacho, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
2: Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana.
1: I avui ens anem de cap de setmana amb les recomanacions culturals d'una mediadora familiar.
9: Em dic Maria José Bonilla, soc de Palma i soc mediadora familiar. Un lloc per passar el cap de setmana és el Puig de Randa. És un lloc màgic, contemplatiu, amb unes vistes meravelloses. Un llibre, El último encuentro, de Sándor Márai, que parla de l'amistat. Una pel·lícula, El exótico hotel Marigold. Fantàstic, mai és tard. I una cançó, Et prometo, de Ivan Herzog.
10: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.
1: Amb la música d'en Ivan Herzog arribam a les 2 de l'hora baixa. A Punt Cultural torna divendres que ve. Gaudiu del cap de setmana.
10: Però que encara que no se m'entengui, sempre et prometré. Thank you.

0: Este sonido en directo desde el Museo Reina Sofía de Madrid, en el escenario ahora mismo están tocando Queralt Lahoz, también La Tania, por delante 9 horas más de conciertos hasta las 11 de la noche, hay programadas una veintena de actuaciones, la entrada es libre hasta completar aforo, si no pueden acudir ya lo saben, lo pueden seguir a través de la emisión habitual de Radio 3, también en streaming, en la web, en la app de Radio 3 y también en RTV Play.
1: Y también mucha información en los deportes, dos despedidas ilustres en dos de los banquillos más potentes de Europa. Daniel Ampuero, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Esta mañana Pep Guardiola, que acaba de anunciar que no seguirá al frente del Manchester City.
3: Qué bien lo hemos pasado, no preguntéis por las razones.
2: Y casi al mismo tiempo, rueda de prensa de Álvaro Arbeloa, en la que ha confirmado que no va a seguir en el banquillo del Real Madrid.
3: Bueno, ojalá un hasta luego, porque esta siempre la he considerado mi casa.
2: Bueno, así llega la última jornada de Liga en Primera División con horario unificado para 9 partidos, donde se deciden las 2 plazas de Europa League y Conference y las 2 plazas de descenso que nos quedan por determinar. Todo mañana sábado a las 9 de la noche. Además, en Atenas, semifinales de la Final Four de la Euroliga de Baloncesto, a las 5 Olympiacos Fenerbahce, a las 8 Real Madrid-Valencia-Basket, la veteranía del Real Madrid, 11 títulos ante la juventud de los valencianos, primera vez que acuden a una fase final.
1: Pues más y media, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
4: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares. Molt bon dia. 2:10, el govern interposarà un recurs davant del Suprem contra el Reial Decret que regula el procés extraordinari de regulació dels migrants, de regularització, volien dir, dels migrants. Demana que sigui suspès cautelarment pel gran impacte que segurament suposarà per les Balears. Avui és divendres 22 de maig. Víctor Bejarano és el control tècnic, us parla Xisco Díaz, repassant més titulars amb Xavi Ara. Els ciutadans balears de la flotilla tornaran demà.
5: Si no hi ha sorpreses de darrera hora, els 4 activistes arribaran demà a Barcelona després d'haver estat retinguts per Israel.
4: El 8% dels turistes que venen a les Balears s'allotgen hotels de luxe.
5: I fan una despesa de 731 euros diaris de mitjana, segons un estudi de la UIB i el govern.
4: I titular també d'esports.
5: Darrer entrenament del Mallorca abans del decisiu partit de demà contra l'Oviedo, que el pot tornar a la segona divisió 5 anys després.
4: Esperem que no sigui així. Pendents, en qualsevol cas del temps, agents Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
6: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears tenim un dia d'ambient assolellat en què les temperatures se mantenen sense canvis o continuen pujant lleugerament. Podem arribar a màximes de 28 graus a Palma, 26 a Mahó i a Eivissa, 23 a Formentera. Demà dissabte tindrem un altre dia d'ambient assolellat i les temperatures se mantindran amb poques variacions. Se preveuen màximes de 29 graus a Palma, 26 a Mahó i a Eivissa, 23 a Formentera. És una informació d'AEMET.
4: Com dèiem, el govern presentarà davant el Tribunal Suprem un recurs contenciós administratiu davant el procés extraordinari de regularització de migrants. Demanarà la seva suspensió cautelar, assegura que suposarà un impacte significatiu per als serveis públics de les Balears sense cap tipus de contraprestació econòmica, diu, per part del govern central, a qui acusa de deslleialtat.
5: Tot i que no ha volgut fer pública la quantia de les estimacions, el govern preveu un important cost per a les arques autonòmiques. El recurs, assegura el portaveu de l'executiu Antoni Costa, se presenta per responsabilitat i en defensa dels interessos dels residents a les Balears.
7: Que l'impacte serà molt significatiu. L'increment de costos en serveis públics fonamentals sigui significatiu, més metges, més professors, més etc. I en el mateix temps el govern central mira cap a una altra banda. Ni un duro més. 0 euros addicionals. Això ens produeix una deslleialtat institucional impròpia del govern central. I això de convido i tu pagues, no, això és una qüestió que no podem acceptar.
5: Costa també s'ha referit a la declaració del comissionista Víctor de Aldama a l'Audiència Nacional, on desvinculava Francina Armengol i a qualsevol membre de l'anterior govern del cobrament de comissions pel cas Mascaretes. El portaveu de l'executiu exigeix que l'expresidenta i els socialistes demanin disculpes per obrir-li les portes de les Balears a una trama corrupta.
7: És Partit Socialista, qui hauria de demanar disculpes en els ciutadans de les Illes Balears per haver deixat que una trama corrupta estafàs, saquejàs 3,7 milions d'euros en els ciutadans de les Illes Balears.
4: Unes declaracions que han estat contestades pel Partit Socialista. Amador Bausà, bon dia.
8: Bon dia. La diputada Pilar Costa creu que la declaració d'Aldama demostra que el govern d'Armengol no va fer res dolent en el cas Mascaretes i respecte del recurs contra la regularització de migrants, diu que el govern només vol posar pals a les rodes de l'executiu de Pedro Sánchez.
9: Bé, es confirma el que des del Partit Socialista hem estat defensant des del primer minut, que és que la gestió de la pandèmia, on l'únic objectiu del govern de Francina Armengol era proveir en els sanitaris del màxim de material. I el govern de Marga Proens el que no pot fer és utilitzar recursos públics d'advocacia a través del Consell de Govern per posar recursos davant dels tribunals perquè tenen la seva obsessió d'anar en contra.
4: I també en tribunals, l'expresident del Parlament, Baltasar Picornell, haurà de prestar declaració davant el jutge dia 11 de juny. Està investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos, a les xarxes socials i haver-li dit puto nazi. Així ho explicava el propi Picornell a les xarxes, més per Mallorca ha expressat el seu suport a Baltasar Picornell. Els més de 40 activistes espanyols, i entre ells 4 de les Balears, deportats per Israel, després d'haver estat interceptats en aigües internacionals del mar Mediterrani, arribaran al país probablement demà. Es retarda així el seu trasllat perquè al llarg del dia d'avui seran sotmesos a proves mèdiques a Turquia, on ara mateix es troben.
8: Segons ha informat el govern central, 4 dels activistes espanyols han necessitat atenció mèdica. De fet, la Global Summit Flotilla ha dit també que els retinguts necessiten un descans després de les agressions rebudes, segons han denunciat mentre es trobaven sota custòdia d'Israel. Recordem que els activistes de les Balears són 2 menorquins, Lluís de Moner i Alonso Santos, un mallorquí, Toni Riera, i un eivissenc que vol preservar el seu anonimat. Xisca Puig, portaveu.
10: Ells mos diuen que estan bé. Hi havia 4 persones a l'hospital, però amb costelles rompudes i contusions i que han hagut de ser atesos a hospitals, però ara mos diuen que ja estan fora de perill, que han sortit i que creuen que podran viatjar.
4: I més qüestions. L'Ajuntament de Palma no ha iniciat els tràmits judicials per demanar el desallotjament forçós de l'antiga presó on segueixen residint de forma irregular un centenar de persones. Ahir acabava el termini perquè abandonessin voluntàriament el recinte i ho feia més en polèmica, ja que el bisbat de Mallorca va dir que encara no havia rebut cap resposta per part de l'Ajuntament de Palma al seu oferiment d'acollir part d'aquestes persones. Fet al que l'Ajuntament va respondre que habiliti instal·lacions de forma immediata si disposa d'elles. I parlant també d'habitatge, la finca de Capità Vila 16 s'ha convertit en la nova cara de l'especulació immobiliària a Palma. Els seus veïns denuncien que els han tallat l'aigua per fer-los de fora. Enrique Mas, bon dia.
11: Bon dia, sí. En l'edifici viuen 13 famílies que, tot i que algunes tenen contractes fins a setembre, la propietat els ha avisat que els denonarà. N'hi ha també que s'han acollit a la pròrroga del lloguer impulsada pel govern central. Entre les més de 40 persones que estan de lloguer n'hi ha amb necessitats especials i assegura que no tenen una alternativa residencial. Felisa viu a la finca.
12: Que mos hem d'anar. Una carta que mos hem d'anar. I, claro, jo en la situació del meu home no trobo un pis ni una planta baixa.
11: Diuen que paguen una renda d'entre 500 i 600 euros, un preu ara mateix per davall de mercat. La plataforma antidesnonament i els veïns han denunciat a la policia que els han tallat l'aigua. Àngela Pons és la portaveu.
13: Denunciaran des de Sapà per coaccions, perquè això no se pot fer. Després ahir li va tallar el llum de tota l'escala i tenim en el primer pis una persona que han operat li han llevat els 2 peus i que necessita evidentment l'aigua com a una qüestió d'higiene personal.
11: Els veïns asseguren el motiu que hi ha darrere del desnonament és que el propietari vol vendre la finca.
4: I el govern balear, els consells insulars i la patronal del lloguer turístic valoren positivament l'anul·lació del registre únic de pisos turístics per a plataformes digitals. Amb la sentència, el Tribunal Suprem argumenta que el govern central envaeix competències de les autonomies que ja compten amb els seus propis registres. Margalida Blanquer, bon dia.
14: Bon dia. El registre obligava des del passat mes de juliol els titulars de pisos turístics a aconseguir un nombre d'identificació per poder anunciar-se al portals d'internet. Tant la Unió Europea com els Consells Insulars havien advertit el govern central d'aquesta duplicitat, donat que les comunitats autònomes ja tenen el seu registre oficial. Mariano Juan és vicepresident primer i Consell Insular d'Ordenació Turística d'Eivissa.
15: Lo han hecho atacando a la figura de la vivienda turística legal. Más de 300 viviendas, 300 pequeños propietarios que tenían su licencia, que habían pagado sus impuestos y que tenían sus papeles en regla, se vieron expulsados de poder comercializar esas viviendas en las plataformas por este registro único que la Comisión Europea ya dijo que era ilegal, que el sector turístico ya dijo que era ilegal.
14: El problema, diu la gerent de l'Associació d'Apartaments Turístics Atur, és que la majoria dels propietaris que estan registrats als Consells Insulars s'havien donat d'alta també al registre estatal, tornant a pagar un depòsit i uns tràmits que ara ja no són necessaris. Maria Gibert.
16: La gent que ja té aquest número l'han de llevar de les plataformes, la gent que estava pendent encara d'aconseguir aquest número ho pot deixar anar. Tota aquesta gent que ha hagut de fer, ha hagut de pagar en el registre per registrar sa casa perquè no la tenien registrada, donat que no era una obligació, i s'han gastat molt de dobbers, qui els torna tot això? Perquè, clar, això ha estat un despropòsit en el final.
14: Va ser la Generalitat Valenciana que va presentar recurs contra la norma estatal.
4: A Eivissa, per cert, l'Ajuntament de Santa Eulària ha sancionat amb 446.000 euros un cas de lloguer turístic il·legal al nucli de la població Jesús de Ses Torres. Segons s'ha informat el consistori, la propietat comercialitzava un habitatge particular del carrer Pío Baroja com una estada turística vacacional sense disposar de la corresponent autorització per realitzar aquest canvi d'ús.
8: La sanció va ser aprovada fa just un any i era de 580.000 euros, però la propietat va al·legar, entre d'altres qüestions, inexistència d'infracció urbanística, preinscripció, manca de competència municipal i vulneració del principi de doble sanció. Després d'analitzar el recurs, l'Ajuntament ha estimat parcialment algunes d'aquestes al·legacions i ha rebaixat la quantia de la multa fins als 446.000 euros, tot i que no ha estimat la inexistència d'infracció urbanística.
4: Més coses. El 8% dels turistes que trien venir a les Balears s'allotgen hotels de luxe i gasten 731 euros diaris de mitjana, un 1.500% més que la resta de visitants estrangers. Un sector que creix exponencialment i que acollirà aquest estiu clients que han renunciat a anar a les destinacions afectades per la guerra a l'Iran.
11: Sí, són algunes de les principals conclusions que s'extrauen de l'estudi d'impacte econòmic del segment de luxe a Balears, fet per la Universitat de les Illes Balears, que posa de manifest que el turisme de luxe té un impacte molt rellevant en els termes de despesa i valor. Marta Jacob és la catedràtica d'Economia Aplicada de la UIB i coautora de l'estudi.
17: Los turistas del segmento de lujo tienen una demanda inelástica, es decir, que no cambian su disposición a reservar ante un cambio en el precio. Y eso es importante, por ejemplo, para los departamentos de Revenue Management para la fijación óptima de precios.
11: Un exemple n'és la despesa que han fet els turistes de luxe, que correspon al 27,3% de la despesa total dels turistes estrangers a Palma. Toni Ferrer és el director general de Valparaíso.
18: És un client d'altre notam i que té pues, una despesa mitja superior en els clients d'altre tipus d'establiments, no? Nosaltres una cosa que també notàvem és que, per exemple, les habitacions de categories més superiors són les que tenen més demanda i tenen més tendència a vendre-se abans.
11: Específicament, un turista de luxe gasta de mitjana diària 731 euros en contraposició al 46 euros que fa qualsevol turista estranger que ve. Jesús Cuartero, president de l'Associació de Turisme de Luxe Essentiality Mallorca, assegura que aquests 731 euros, a més, falta afegir-los altres quanties.
19: Falta contar el gasto que hacen en origen, reservando vuelo, reservando hotel, y que hay un gasto en dinero en efectivo que este es más difícil de... pero es un, yo te diría que a partir de 800.000 euros de media de gasto diario podríamos considerar que es el perfil de lo que gasta nuestro cliente.
4: I del turisme de luxe a tot el contrari, la Fundació Deixalla celebra avui una subhasta solidària per commemorar els 40 anys de l'entitat. Objectes vintage, peces úniques i petites joies que han anat acumulant amb els anys es disputaran l'atenció del públic en benefici de les persones en risc d'exclusió.
14: Des d'una escultura religiosa del segle XVIII a dues barbacoes de gamma alta, són 40 objectes el que et subhastaran avui a hora baixa. Pau de Bon és el president de la Fundació Deixalla.
20: L'intenció és que sigui una subhasta divertida, una subhasta moguda, hi haurà molt d'objectes, per tant, tendrà molt ràpid, perquè si no s'arribarà a fer llarg, però ja sí que jo tenia la idea d'aquestes subhastes americanes, han fet com un cartell tot any que vulgui pujar. Tindrà un cartell amb un seu número i si és que la gent s'animi i vagi, va, quant tal? Anem com va. Començar amb 50 euros ja veurem amb on mordo aquest moguda.
14: I tindrà allò també l'art, en litografies de Lluís Feito o un acrílic de Tudança, amb preus de sortida que van des del 40 als 900 euros. Serà una subhasta solidària en suport als més vulnerables.
20: Entitats com la Fundació Deixalles han d'existir i no poden deixar d'existir perquè malauradament cada vegada hi ha més persones vulnerables i és un col·lectiu que... És un col·lectiu que mai ha estat de moda, no? De moda em refereix que sempre són els darrers, no? En tot, i penso que les entitats que lluiten perquè aquest col·lectiu surti endavant han d'existir i no poden morir mai, no?
4: Més qüestions. L'Associació Espanyola contra el Càncer i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears han realitzat la campanya de prevenció del càncer de pell avui en carpes informatives a Palma en motiu del Dia Internacional del Melanoma.
8: Durant l'acció, les persones interessades han pogut conèixer quin nivell de protecció solar necessiten amb una prova individual del seu fototipus de pell. També han rebut recomanacions personalitzades com la manera d'aplicar correctament el protector solar, que sovint es fa de manera insuficient. José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra del càncer a les Illes Balears.
0: El dia 23 de maig és el Dia Mundial del Melanoma i és un càncer en el que fem un especial èmfasi bàsicament per dos motius. Primer, és un càncer que està directament relacionat amb l'exposició a la radiació solar. Per tant, forma part del grup de càncers en els quals els hàbits de vida poden tenir un paper fonamental en la seva prevenció. De fet, tècnicament podríem arribar a evitar completament l'aparició del càncer de pell.
8: Els professionals fan èmfasi en evitar l'exposició descontrolada a la llum solar i en la protecció de la pell per poder prevenir malalties i un envelliment accelerat. A més, recorden que la pell s'ha de protegir durant tot l'any i fins i tot en dies ennigulats. Així li han fet saber a les persones interessades.
21: No han assessorat sobre lo que debemos ponernos en la piel, perquè... Para protegernos. Yo me estoy poniendo un 15 y me han dicho que necesito un 50. Hay diferencia. Y a ella le han dicho que está perfecta, está muy bien, porque ella utiliza protección y está muy bien.
4: 2:25 per la mare d'actualitat esportiva.
5: El Mallorca ha entrenat per darrera vegada abans de jugar demà la darrera jornada de Lliga contra l'Oviedo, en què es decidirà si l'equip baixa a segona divisió o continua un any més a primera. Hi ha dues opcions d'aconseguir la permanència. Una és guanyant l'Oviedo d'una forma suficient per salvar els 8 gols d'avantatge que té Osasuna si els navarresos perden a Getafe, tot i que el Llevant hauria de puntuar contra el Betis. I l'altra, sense marcadors concrets, és vèncer l'Oviedo, esperar les derrotes d'ell i Osasuna, i novament que el Llevant empati o guanyi. Martín de Michelis vol centrar-se només en el partit del Mallorca.
22: La obligación, el deber, el compromiso, la responsabilidad de no solo hacer un gran partido con nuestra gente, nuestro estadio, terminar con 42 puntos y después las matemáticas dirán.
5: Valgent ha entrat en la convocatòria tot i els problemes físics que va patir contra el Llevant i també ha estat citat Raillo. El tècnic vermell diu que demà han de sumar tots, tant els jugadors joves com els veterans.
22: Que entiendan que existe la posibilidad, que es real, que ha pasado más de una vez y que también los mayores deben enseñar a los más jóvenes a convivir con este tipo de cosas. Así que nada, con respeto, con disciplina y buscando compromiso.
5: I en bàsquet, l'Estia Menorca se juga avui a Vintaufa poder continuar lluitant per l'ascens a ACB. Després de perdre els dos primers partits de l'eliminatòria contra el Leima Corunya fora de casa, els menorquins necessiten una victòria avui a partir de les 9 del vespre per forçar un quart partit.
4: Voy a clonarte la voz. I abans de la cultura, vos parlant de Rels B, el raper i l'artista Concha Wica, perquè rebran la distinció de fills predilectes de Mallorca. A més, l'actor Michael Douglas rebrà la de fill adoptiu. El Consell Insular ha anunciat que tots dos, Rels B i Concha Wica, seran reconeguts amb els màxims guardons de l'illa. Es lliuraran el 12 de setembre, coincidint amb la celebració de la Diada de Mallorca. Els premis Jaume II seran pel Bar Box de Palma i el Gremi de Margés, entre d'altres. Si miro mucho, perdóname, bebé. I ara sí, la cultura, parlant d'una nova cançó contra la massificació turística a Mallorca. Vinc d'una terra que ja no
14: me vol, per temàtic de vora... Sentiu In Paradise, el nou single d'Amulet en col·laboració amb Gisc, que critica el model turístic que pateixen les Balears. Ho fa ritme de pop, d'autor i música electrònica i és part del nou disc que Amulet publicarà dia 29 de maig i que durà per títol Es Desastre. L'àlbum estarà disponible a les plataformes digitals i en format vinil. Thank you. I repassem ara algunes cites culturals per avui. Al claustre de Sant Domingo Inca es fa el concert recital Revisions de Palestina a partir de les 8:30. És una versió orquestral del compositor Miquel Brunet de la música inspirada en visions de la Palestina de Miquel Costa i Llobera i poemes de poetes palestins contemporanis del llibre Si dius Gaza. Sota la direcció musical de Xisco Mangual, en l'orquestra La Useta, intervendran també la coral de Falanich, la coral de Son Cervera i l'Orfeó Hortenenc, amb els recitadors Guillem Simó i Caterina Bibiloni i la soprano Irene Gili. Es farà també dissabte al Teatre de Lloseta i diumenge a l'Auditori de Porreres. Escoltà Miquel Brunet.
1: L'espectacle, que té la música com a base, també té uns recitats on es van alternant els poemes de Costa i Llobera, de Visions de la Palestina, amb poemes d'aquest llibre, Si dius Gaza, que ha estat publicat recentment, repeteix que a partir de poetes contemporanis i que parlen de la realitat d'aquell indret.
14: I avui comença el Festival de Jazz de l'Aron, l'actuació a partir de les 8 de l'hora baixa del saxofonista Gorka Benítez, un dels músics més sòlids de l'escena nacional. Estarà acompanyat de Dani Pérez i David Xirgo. Dissabte hi tourà Jaume Riera i Quintet i diumenge el duet format per Horacio Fumero i Lola Santiago. I una altra de les cites musicals del dia serà a l'Auditori de Palma, a l'actuació de Luz Casal. Presentarà el seu darrer disc, Me Voy a Permitir, un viatge sonor per gèneres com el fado o el bolero, sense oblidar el rock.
4: I amb la música arribam a les 2:30. Recordin que poden seguir l'actualitat de les CIES a partir del butlletí de les 4. Gràcies per la seva atenció.

0: sonido en directo hasta las 11 de la noche. Aún pueden acercarse hasta allí, hasta el Reina Sofía. La entrada es gratuita en esta maratón de conciertos, sonando desde las 9 de la mañana. 7 y 4, 6 y 4 en Canarias. Noticias de su comunidad.
1: Aquí a les Balears, bon dia, ja han finalitzat les proves mèdiques dels més de 40 activistes espanyols, 4 dels quals són illencs, deportats per Israel després d'haver estat interceptats en aigües internacionals de la mar Mediterrània. Encara són a Turquia i, segons informen fonts properes en aquesta flotilla, ara s'estan comprant els bitllets d'avió a fi de que tots puguin tornar a Espanya tot d'una que sigui possible. Encara no s'ha aportat informació exacta sobre quan tindrà lloc aquesta tornada. Recordem que els activistes de les Balears són dos menorquins, Lluís de Mona i Alonso Santos, un mallorquí Toni Riera i un eivissenc que vol preservar el seu anonimat. I també vos contam que l'Associació Espanyola contra el Càncer i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears han realitzat la campanya de prevenció del càncer de pell amb carpes informatives a Palma amb motiu del Dia Internacional del Melanoma. Els professionals fan èmfasi en evitar l'exposició descontrolada a la llum solar i en la protecció de la pell per poder prevenir malalties i un envelliment accelerat. A més, recorden que la pell s'ha de protegir durant tot l'any i fins i tot en dies ennigulats. El president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears és el doctor José